0: obscuritat relativa deguda a la intercepció dels rajos de llum.
1: Quan parlem d'ombra, ens endinsem en el món desconegut, en el món transgressor, fins i tot pertorbador, no? Com es sol dir avui en dia, doncs estaríem fora del que es diu l'àrea de confort, no? Cultural, en aquest cas. Tierra y fuego.

artista del cartell escolliries per musicar els temps que vivim? Home, sense cap dubte, aquesta la tinc claríssima. Doncs jo escolliria qualsevol cosa de Leroy Sommer, que per mi van fer un concert que va ser astronòmic, allò va ser bestial. Doncs per què? Pel rebuig que transmeten, no? Aquesta ràbia antisistema a tot el que està passant darrerament, no? Crec que és la banda sonora perfecta. A mi personalment m'al·lucina el tema Retour Poussière. Em sembla una autèntica meravella del simpang actual, super transgressor i super modern. És com estar dins d'un club de Blade Runner.

0: Me es difícil escoger un solo elemento para identificar la música que escucho con la que trabajo. Probablemente sería una combinación de fuego y agua.
1: Ángel Molina.
0: Como Piscis que soy, la adaptabilidad y fluidez que proporciona el agua es algo que creo que encaja bastante con mi manera de trabajar y de manipular la música. Me he dado cuenta de que casi siempre existe un denominador común en aquella música que me ha seducido. Los ritmos sintéticos, eso es esencial, y la oscuridad también.
2: Si L'Ombra fos una película, ¿quina seria?
3: Bueno, aquesta pregunta...
2: Al final he estat pensant i crec que identificaria L'Ombra en la película Miracolo a Milà, no?, de Vittorio De Sica.
1: Festival Ombra.
4: Hem notat un agraïment desmesurat per totes les persones involucrades, tant la part professional com la part de l'audiència en si.
3: Sí que és cert que aquesta situació global ha generat pors i sensació d'incertesa, però el nostre públic és intel·ligent i sap que la nostra proposta va més enllà dels criteris que estiguin relacionats amb la pandèmia. Hem de saber conviure, saps, amb aquesta situació actual, però bueno, crec que L'Ombra ha sigut un exemple i va molt més enllà del que està succeint. Crec que hauríem de separar completament una cosa de l'altra.
5: Relativitzar les circumstàncies i tomar-se la vida con humor.
2: Si L'Ombra fos una pel·lícula, quina seria?
6: Bueno, aquesta pregunta...
0: Si L'Ombra fora una pel·lícula, creo que encajaría bastante con Cielo Líquido, con Liquid Sky, aquella película del año 82 de ciencia ficción. Creo que ambos comparten esa visión underground, oscura, sintética y con un evidente regusto retro a nivel visual, a nivel sonoro. Aunque siempre he mirado desde una perspectiva nada nostálgica y bastante actual. Creo que Ombra y Liquid Sky tienen bastante, bastante en común.
7: So come on, who's next? Who wants to teach me? Are you afraid? You're right. Because they're all dead. All my teachers.
8: Liquid Sky.
3: Quin tema d'un artista del cartell escolliries per musicar el temps que estem vivint? Bueno, en aquest cas triaria un dels Esplendor Geométrico, el 30 quilòmetres de ràdio, el Veritatis Remix, que són ells mateixos. Però és curiós perquè recull els set misteris de la Setmana Santa, del Passo de la Setmana Santa de la Verge, i és com una mica el calvari, no?, que hem estat vivint i que en aquest cas doncs el porten en un plano completament diguéssim fosc, inquiet i alternatiu, no? Jo triaria aquest tema.
9: Juan Pablo II, el Papa del Rosario.

puresa anti-mainstream, ens guia l'art i sobretot ens guia la passió per tot allò alternatiu de debò. O sigui, una veritable passió per la que és transgressor a nivell cultural. La proposta d'Ombra em sembla que és una cosa veritablement rellevant i ho qualificaria més de llum

0: Per nosaltres, el Festival Cel Obert és una oportunitat de retrobar-nos amb l'essència electrònica underground de Barcelona i alhora conèixer nous artistes i tendències. A més, sempre és un plaer poder col·laborar amb la gent collonuda que organitza, el Kevin, el Jordi Grau... Som col·legues i és un plaer sempre col·laborar amb ells.
1: La verdad que la del Cel Obert ha sido una de las mejores actuaciones que recuerdo, porque fue un día de estos en los que como que todo sale bien, la organización, el sonido, la imagen, fue todo genial, la verdad. Espero que tenga una larga vida el Cel Obert. Y bueno, además personalmente puse cara a un montón de gente que conocía por redes y tal, y bueno, en resumen fue un día muy muy divertido.

Magia Roja, vam començar com un segell d'autoedició. Poc a poc vam començar a fer concerts i aviat vam començar a fer més edicions, es va juntar més gent i vam decidir agafar un local i convertir-lo en una associació. Al local vam fer al voltant de 500 jornades de concerts i bueno, també tallers, conferències. La nostra filosofia la resumíem en la frase qualsevol forma, però no de qualsevol forma. I que no estàvem en venda, és a dir, quan ens havien arribat propostes per llogar-lo, encara que fossin molt bones econòmicament, era algo que mai se'ns va passar pel cap i que sempre vam refusar, no? A pesar de tenir ofertes bastant considerables i de vegades bastant excèntriques.

0: Màgia Roja, vam tancar el local el desembre del 2019, que de fet ha sigut molta sort, veient després com s'han desenvolupat les coses. Nosaltres quan hem pogut hem tornat a fer concerts, ara n'hem fet uns quants aquest any, i alguna exposició, i en quan s'aclareixi el panorama pues, buscarem un altre local i continuarem fent el que fem.
1: Maracala.
0: Ens agradaria que la pròxima seu fos a un barri de sorts. No sabem si això és possible o impossible, però és el que ens agradaria més. Si no, les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs o al Museu de Clavegarams.

0: tu cuerpo es el último cuerpo. El resto de caderas, mírate.
1: Y dan amor. Ahí sangraban y ardían.
2: Pero, por ejemplo, una anécdota que no me ha explicado en tres llocs seria que vam sortir una vegada en un portal conspiranoic, que creiem que és dels més grans d'Espanya, però tampoc som uns experts en el tema. I, bueno, hi havia una teoria en què se'ns relacionava amb els jugadors del Barça, la vegada que estaven sortint amb màscares de Halloween, i ho relacionaven amb el nostre portal, segons ells, amb uns missatges i una interpretació totalment errònia, i bueno, eren tot unes teories absolutament ridícules. I arrel d'això va començar a venir gent, inclús també de fora d'Espanya, per exemple, gent d'Estats Units i tal, preguntant-nos per aquests temes.

0: Després afegiria a l'anècdota que sovint venia gent i també ens ho preguntaven per internet si es podien afiliar a la secta satànica. Literalment li deien secta. Era increïble.
1: Sí.

també, també hi havia sincronies molt fortes. Un dia, per exemple, es va ficar un tema de Serge Gainsbourg i just quan es va ficar aquest tema va entrar una noia per primera vegada i clar, es veu que el seu pare havia escrit el tema i era tot una versió molt rara que ella no havia escoltat mai, però clar, ella ho sentia quasi com que era expressament, perquè si arribes a un lloc tan inusual i de cop sona això que està tan lligat a tu, doncs clar, et dona un viatge mental considerable, no? I com aquesta, doncs això, un món, seria molt llarg, per explicar-les totes.

0: tu mira aquí, diguem a dalt, està sempre. Diguem el de dalt, està sempre, mirem a dalt, diguem-li, Déu, ets el millor!
1: Déu, ets el millor!
0: Ets el millor, Déu! Està sempre! Ens ha escoltat! Ens ha escoltat, Déu! Sí que ens ha escoltat.
2: Sí, sí.
0: Està a dalt, però és el camí a seguir del bé. Sí, Sancho, sí.
3: Déu, ajuda en Sancho, que ja seguirà el teu camí. Orienta en Sancho, que jo m'he escridat i tindré que venir. Déu, ja vindré. Però en Sancho, li hem d'ensenyar encara el camí. Tinc d'esperar una mica per venir dalt per polir-me en Sancho.

0: Ui, sta clanteta avui, eh? Com és, que t'ha esqueixat el llit, que has vingut abans?
1: Mira, ha sigut així, ha anat així, avui primer jo...
0: Avui m'has guanyat?
1: Però l'aigua està bé.
0: Molt. Està molt bona i, a més, el dia que no vinc em trobo a faltar.
1: Sí.
0: Però jo, quan em van operar, el primer cop que em van operar...
1: De la cadera.
0: De la cadera, la doctora em va dir, vostè vagi a la piscina. I dic, si no sé nedar. Diu, és igual, no nedi. Posi la paret i comença a moure les cames amunt i avall i de cantó. Vostè mogui les cames. I coi, vaig conèixer, eh? Perquè, escolta'm, jo no necessito bastó.
1: Hi ha molta gent que queda parat quan jo els dic que venen senyores grans aquí a la piscina, sí, perquè jo no m'hi considero de fer.
0: Jo també, aquella...
1: Em considero de la primera volada.
0: Aquella, una amiga nostra que es va trencar el fèmur, jo li vaig aconsellar que vingués aquí a la piscina. I diu, ai, em fa vergonya. Dic, vergonya, per què?
1: Jo el primer dia que vaig venir a la piscina, ja fa molts anys, hi havia el Valentí aquí i el Manolo, i quan el Manolo diu... Que sap nedar, vostè? Jo dic, sí, m'aguanto. Com va veure l'aigua, diu, mare de Déu, sembla un gripau.

0: al riu. Al riu!
1: Ja hi som.
2: No hi som, però reposem. Un dinar com el d'avui vol repòs. Un no hi està fet en aquesta classe d'àpats.
3: Anem amb un home.
2: Alto! Soc o no soc el jefe de la nada.
4: Ja, maca,
2: que en blau cristinus mal i et digue. Alto! Descans i un trago més.
3: Fora.
2: Tenim temps fins demà a les 6 per tornar-nos a junyir a la feina.
4: Això és això. Apa,
2: babeu.
4: Això és això.
2: Babeu.
3: Bueno, i ara què?
2: Doncs ara serau. Cargolem-hi una bona americana. Qui sàpiga ballar que balli i visca Espartero.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: parada.
1: Escolta, jove, que no volen ballar.
2: No ballem.
1: Apa, una volta amb la pròpia.
2: No ballem, jove. No ballen, pobrets.
3: Havem vingut per esvergiment, però no sabem pas on tinguir-nos, perquè cada garrofa és un catí.
1: Que no hi havien estat mai aquí.
2: Mai, jove, el que es diu mai.
1: I som de Barcelona.
3: A figuris del rovell de l'ou de Ribera. Som els amos de la Puntual.
2: Ai, tu filla, la Puntual.
1: Calla,
2: calla. I el nom és Corrincló.
3: Calla,
2: la Puntual.
3: Que no és conforme la Puntual.
0: Ja, per què?
3: Que no indica casa de crèdit el nom.
0: Sí.
3: Que n'han sentit a dir alguna cosa.
1: No n'han sentit ni res ni ganes, home.
3: Que no es cotitza bé la filla.
1: Sí, home, no estem per firma, sopa. Brenin, si han de berenar, que no ens podem entretenir Puntual. Nosaltres venim aquí pel desordre! Apa, digueu!
0: El desordre hi passarà!
1: Aixequem-ne una! Que no vol veure vostè, eh?
2: Com ha de bé! Ai, no t'agrada el dit!
1: I el volen enterrar amb aigua, eh?
3: Trobeu que s'ofegarà, home!
1: Apa, que ja ens enterrem-hi una!
0: Apa, arriba!
1: Vinga! Begui, home, begui!
3: Ja, vaja, el prendré per no despreciar-lo!
1: Prou! Prou! Apa! Ara vostè, eh?
2: Per aquí no pre, servidora té conducta. Ai, la conducta, poca falta.
1: Anem milions enllà, que encara ens en sortirien aquests amos de la Puntual. Això no és un matrimoni, és una auca.
2: Auca!
4: Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,

Benvinguts a una nova emissió d'Ones de Crom, el 90.10 de l'FM a Ràdio Castellà, amb un especial que avui ens ocupa de la compositora de música electrònica, Computer Music, la pionera Laurie Spiegel, nascuda a Chicago el 20 de setembre de 1945, actualment, amb 75 anys, resideix a Tribeca, a Nova York. Un programa d'especial devoció meva per aquesta una de les millors compositores. N'hem sentit d'altres, hem sentit altres compositors d'electrònica. Pel programa hem fet especial en aquests 16 anys algun dedicat a Susan Chiani, Paulino Oliveros, Elian Radic i avui toca Laurie Spiegel. Arrel del visionat del documental Sisters with Transistors d'aquest 2020 de Lisa Robner, passat per inèdit al Festival de Documental Musical d'aquest 2020, per on hi havia opinions, grans xerrades de les compositores, totes elles dones, a les que dedicava Lisa Robner aquest documental, com eren Daphne Oram, Delvia Derbyshire, Elian Radic, Bebe Barron, Clara Rockmore, les citades Paulino Oliveros, Susan Chiani o Laurie Spiegel, o també Marianne a Masher, entre alguns altres. Un documental preciós i una música, la de Laurie Spiegel, que avui repassarem aquest especial d'Ones de Crom. Va ser primer músic de guitarra, banjo i mandolina, inspiració en el folk que llavors va portar a les seves creacions amb ordinadors, creació de programes musicals des d'aquells anys 70, com era aquesta Computer Music. Comencem amb el seu treball mític The Expanding Universe, un treball que es va editar pel segell de música folk Philo el 1980, i ha tingut reedicions per Unseen Walls el 2012 i una magnífica edició que tenim aquí davant en triple LP o també amb doble CD, fet amb Unseen Walls el 2019. Amb multitud de temes extres. L'original The Expanding Universe tenia quatre temes. El primer d'ells, el que sentim, Patchwork, Laurie Spiegel.

En la portada d'aquesta edició de The Expanding Universe, que sentíem el tema Patchwork de Laurie Spiegel, surt tota una sèrie d'entrevista amb preguntes que ella mateixa es responia definint aquest treball. La primera diu, com pots descriure la teva música? I ella diu, no puc. La gent normalment em pregunta com ho faig i és impossible. La música no és verbal ni conceptual. Jo intento ser el més propera possible a les qualitats de mi mateixa que puc expressar amb música, amb varietat d'estils, però no sé explicar-ho. Aquest treball, el magnífic The Expanding Universe de Laurie Spiegel, contenia temes com aquest Patchwork, i ens en tirem uns quants més. Van ser temes compostos entre 1974 i 1976, fent servir computadores, sons, controlades per sintetitzadors analògics i equipament que feia servir a les inicials del sistema Groove, Generating Real-Time Operations on Voltage Controlled Equipment. Un sistema híbrid que ella mateixa va desenvolupar juntament amb els compositors Max Matthews i F.R. Moore als laboratoris Bell. La interacció amb l'ordinador es feia amb teclats, amb tableta, amb botons i amb algoritmes que escrivia amb el llenguatge Fortran. Tota una innovadora amb un treball en certa manera incomprès en una època on els ordinadors, aquests anys 70, estaven mal vistos. Es relacionàvem amb corporacions bancàries, exèrcit i govern. Ella va portar la música des d'un segell de música folk, Philo, publicat aquest Expanding Universe en 1980, cap a nous camps d'investigació i de computer music. Es relacionaria amb altres compositors, com el citat Max Matthews, o també amb el que va compondre Silver Apples of the Moon, Morton Subotnick. Anem amb un altre tema, All Wave, de Laurie Spiegel, des de The Expanding Universe.

All Wave, un altre dels talls de l'edició original de The Expanding Universe. El que hem sentit, Patchwork, All Wave i llavors Pentachrome i el que sentirem després, The Expanding Universe. Amb aquesta reedició, sobretot en la magnífica reedició del 2019 amb triple LP i doble CD de Unseen Walls, hi afegiria molts temes i peces extres d'aquells anys. Aquesta All Wave és un enregistrament que estava extret de l'obra Waves, un ballet de l'any 1976 que es va fer a l'American Dance Festival i en què Laurie Spiegel va treballar amb la coreògrafa Kathy Poussin. De fet, aquests anys 70, aquesta primera dècada dels 70, Spiegel tocava molts petits concerts als pisos i galeries de Nova York, on ja estava afincada, i escrivia pensant en dansa, teatre, pel·lícules i vídeo. També treballaria després per televisió. Es van estenent per això aquesta petjada i aquesta importància compositiva de Laurie Spiegel en aquells anys fins a entrar a nous laboratoris i estar al costat d'altres compositors de computer music i de música electrònica pionera en aquests anys 70. Anem al tema que dona títol, evidentment en abstracte, perquè és una composició més llarga, The Expanding Universe, des d'aquest treball de la magnífica Laurie Spiegel.

The Expanding Universe, un tema de gairebé mitja hora, que és el que dona títol a aquest treball dels més importants de la poca escassa discografia que té enregistrada Laurie Spiegel. Una peça que està feta amb algoritmes i encara que sembli calidesa, minuciositat, timbres orgànics i certa ambientació sonora, estava feta amb informàtica i amb llenguatge informàtic i algoritmes. Una música, la de Laurie Spiegel, que hem sentit també en altres especials, com el recent que vam fer, no ben bé d'ella, sinó vull dir influïda per altres artistes i compositores, per exemple, com Pauline Anna Strom, que li vam fer un especial aquí a Ones de Crom, disponible al Podomatic aquest passat gener d'aquest 2020, o com fa varis més anys vam fer un especial del músic masculí Elegh, que també té molta influència de Laurie Spiegel o de Lian Radighe. Igual que Lian Radighe, Laurie Spiegel té una música meditativa, una música densa, d'escolta profunda, que veu també dels drons, en aquell cas de Lian Radighe, del sintetitzador bucle, i de la música ambiental, repetitiva i feta amb computadores i sintetitzadors. Ens mantenim amb el treball d'Expanding Universe i ho fem amb un tema on es veu la influència del folk que hi havia a Lian Radighe, a Folk Study.

Un tema molt més breu, a Folk Study, de 2 minuts. Des d'aquest treball d'Expanding Universe, en aquest tema hi veiem clarament la influència del folk, però sobretot de l'estil American Primitive, que també hem dedicat programes en aquí Ones de Crom. La guitarra repetitiva, hereva del blues del Mississippi del Delta, que guitarristes com John Fahey, Sandy Bull o Robbie Basho van agafar d'aquella tradició i la van convertir en música repetitiva influïda per música hindú, de cordes, base del minimalisme de compositors com la Monte Young, Terry Riley o també Philip Glass i Steve Reich en alguna vessant. Laurie Spiegel l'agafava, influïda per la ser intèrpret d'instruments de corda, i la passava a l'electrònica, a Folk Study. També continuava, en certa manera, aquesta tradició de folk i de música nativa cap a electrònica computeritzada amb els 3 talls titulats Appalachian Groove des d'aquest Expanding Universe. Sentim Appalachian Groove 3.

Appalachian Groove 3. Un dels temes extres amb les reedicions posteriors d'aquest Expanding Universe de Laurie Spiegel, publicat originalment el 1980 i amb composicions fetes entre 1974 i 1976. Sentim la darrera, aquesta es titula Drums, i veig la influència en composicions que faria contemporània a ell aquests anys 70, Steve Reich.

Drums, sisè tall que sentim d'aquest magnífic treball, com estem dient tota l'estona, d'Expanding Universe, publicat originalment amb Philo Records el 1980. Lauri Spiegel té pocs treballs signats en nom propi, només quatre. Anem ara cap al que va publicar el 1991 amb composicions fetes entre 1988 i 1990. Unseen Walls, publicat aquell any 91 amb Scarlet Records, i una reedició que tenim aquí sobre en CD, publicada el passat 2019 amb Unseen Walls, títol de segell que agafa precisament el títol d'aquest treball de Lauri Spiegel. Un gran CD perquè en el Digipack hi ha les explicacions de la pròpia Spiegel, també com feia amb l'edició d'Expanding Universe, sobre com feia música. Aquestes composicions les va fer amb el programa informàtic de creació pròpia per treure sons des d'ordinadors, Music Mouse. Des d'aquest treball, que té dues parts, la primera, Thesis, Exploration and Intuition, 9 Improvisations Recorded, Edited and Elaborated as Digital Audio, i una altra part, del que sentirem un tema, Two Archetypes. D'aquesta primera part, Thesis, Exploration and Intuition, sentim The Three Sonic Spaces, el Three Sonic Spaces 3.

Des de la primera part d'aquest Unseen Walls Thesis sentíem de les tres Sonic Spaces, la número 3. Three Sonic Spaces, 3. Un treball on Laurie Spiegel va treballar amb ordinador Mac d'aquells anys finals dels 80, també amb controls MIDI, amb sintetitzador Yamaha i Eventide, i sobretot va enregistrar directament en DAT, Digital Audio Tape. Anem a sentir un altre tema més llarg d'aquest Unseen Walls que avui ens ocupa en aquest especial Ones de Crom dedicat a la compositora i intèrpret de Computer Music i música electrònica Laurie Spiegel, com és The Hollows.

Darrer tema que sentim d'aquest Unseen Walls de Laurie Spiegel, com era aquest Two Archetypes, Hurricane's Eye. Una portada magnífica, psicodèlica, digital, per part de Dan Sandin, acompanya aquest treball de Laurie Spiegel, Unseen Walls. El 2001 va publicar un treball com era Obsolete Systems en el segell Electronic Music Foundation, un segell de Nova York sense ànim de lucre dedicat a la promoció de l'electrònica i de treballs de compositors d'electrònica. Eren peces i composicions fetes en la dècada dels 70 i algunes de principis dels 80. Sentirem una curiositat, de quan Laurie Spiegel feia servir el sintetitzador Bucle. D'aquest tema, amb aquest sintetitzador, sentim Minds, una composició de 1971 recopilada en aquest Obsolete Systems.

el que tenim aquí davant, l'any 2012, Laurie Spiegel parlava de publicar treballs de l'època en què havia interpretat composicions amb el sintetitzador inventat per Don Buchla als 60. Mainz era de 1971 i la recollia Obsolete Systems, publicat el 2001. L'altra que incloem és Improvisation on a Concerto Generator. És de 1977 i es tractava de Laurie Spiegel amb àudio digital a través de sintetitzador en temps real, editat en el seu estudi, on havia fet també de Expanding Universe, els laboratoris Bell.

Improvisation on a Concerto Generator, una composició des d'aquest Obsolent Systems de Laurie Spiegel, en aquest cas de 1977. Acabem l'especial dedicat a aquesta gran compositora, encara viva, Laurie Spiegel, amb el treball Harmonices Mundi, del 2003, publicat amb el segell Table of the Elements, com una sèrie de 14 singles només amb enregistrament per una sola cara, editats amb edició limitada. Harmonices Mundi és un tema de 20 minuts del que sentim en extracte d'aquest tema compost el 1975, promogut pel doctor Carl Sagan, per ser inclòs aquesta composició de Laurie Spiegel en el disc d'or, el Golden Record, que acompanya la sonda Voyager 2 en l'univers. Golden Record, un disc en què hi ha també música d'arreu del món, sobretot també hi ha música blues, en aquest disc famós que acompanya la sonda Voyager, per si algun dia la vida extraterrestre comunica musicalment amb aquesta sonda. L'Emili que us ha parlat i el Salva els controls. Us deixem en Laurie Spiegel amb aquest Harmonies Mundi. Bona nit.